0: This is EU Radio.
1: Cada instant que pense en tu entravesa un tret perdits com un raig blau de llum. No és problema meu, és un problema.